0: música para nuestros oídos. 12 y 31.
1: Hoy por hoy Mallorca.
2: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en conselsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
3: En verano, los días son más largos y los superjueves son XXL, de jueves a domingo. ¿Has oído bien? ¡Domingo! Esta semana es superjueves XXL en Mallorca Fashion Outlet. 4 días de descuentos adicionales en tus marcas favoritas. ¿Te lo vas a perder? Solo en Mallorca Fashion Outlet.
4: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
5: Llama al 910 21 53 o entra en murprotec.es.
4: Si con las humedades te las tienes que ver.
5: 910 21 53. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
6: Murprotec.
7: Son los últimos días de rebajas. Descuentos de hasta el 50% con el transporte y montaje gratuito y financiación a tu medida. Disfruta de los últimos días de rebajas de Muebles La Fábrica en Palma y Manacor. Muebles La Fábrica. Compre o no compre, visítenos.
8: Parc de la Mar, Antoni Maura, Paseo Sagrera, Ronda Mitjorn, Parc de Sa Feixina, Puente Paseo Mayor.
9: 12ª Cursa Samurada Iberia Express Ser Runner. 26 de septiembre. Prepárate. Más información e inscripciones en elitechip.net.
10: Organiza Radio Mallorca Cadena Ser. Colaboran Taco Bell, Udon, Reifama, tu almacén de construcción, Universal Beach Hotels, CaixaBank, Universitat de Mallorca, ADEMA i l'Institut Municipal de l'Esport de l'Ajuntament de Palma.
11: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fong la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
12: Este verano todo suena a Es Jardí. Revive los himnos inmortales de AC/DC, Queen y Kiss en la Summer of Rock Legends el 27 de agosto. Entra en esjardimallorca.com y compra tu entrada. Con el soporte de l'Institut d'Estudis Baleàrics del Govern de les Illes Balears i la Fundació Turisme Responsable de Mallorca. Radio Mallorca, Cadena Ser, emisora oficial.
13: Atención, noticia importante. Aprovecha la semana sin IVA en Hipermueble. Solo esta semana te regalamos el IVA. Sí, sí, te regalamos el 21% del IVA. Además, podrás pagar sin intereses y el transporte y montaje son gratuitos. Hipermueble, en calle Aragón 157 Palma y Ronda Felanich en Manacor. No te lo pierdas.
8: Parc de la Mar, Antoni Maura, Paseo Sagrera, Ronda Mitjorn, Parc de Sa Feixina, Puente Paseo Mayor.
9: 12ª Cursa Samurada Iberia Express Ser Runner. 26 de septiembre. Prepárate. Más información e inscripciones en elitechip.net.
10: Organiza Radio Mallorca Cadena Ser. Colaboran Taco Bell, Udon, Reifama, tu almacén de construcción, Universal Beach Hotels, CaixaBank, Universitat de Mallorca, ADEMA i l'Institut Municipal de l'Esport de l'Ajuntament de Palma.
1: Hoy por hoy Mallorca. Esther Vicens.
0: 12 y 35 minutos. Las entidades ecologistas Gobi y Terraferida se adhieren a la nueva acción impulsada por la activista Amado Farta en forma de cadena humana en el centro de Palma. El recorrido previsto y que va a arrancar este sábado a las 7 de la tarde partirá de Plaza de España y discurrirá por Porta Pintada, San Miquel, Plaza Mayor, Jaume II, Cort, Conqueridor, Antoni Maura, hasta llegar a La Lonja, una cadena humana que pretende llenar el centro de la ciudad y recuperar el espacio público para los residentes. Joan Moranta es presidente del GOB. Muy buen día, Joan.
14: Hola, buen día.
0: El malestar de los ciudadanos es evidente, una temporada más en la que aumenta el número de visitantes sin límites. El gobierno del Partido Popular, contrario al decrecimiento, pero que cumple 3 años defendiendo la contención, defienden constantemente el no podemos seguir creciendo sin límites, asiste como el resto de ciudadanos a un nuevo récord histórico de visitantes. ¿Cómo califican ustedes la postura del gobierno que replica temporadas turísticas idénticas, marcadas por esta saturación y este hartazgo ciudadano?
6: Sí, per nosaltres és injustificable que després de la manifestació del 26 de juliol, on 70.000 persones van sortir al carrer per reclamar que Mallorca estava al límit, és injustificable que ni la senyora Promès ni el senyor Vermès hagin volgut atendre les entitats convocant d'aquesta manifestació. No? I nosaltres hem volgut aprofitar aquesta iniciativa que ha tingut una farta d'organitzar aquesta cadena de persones prenent de la fresca des de la plaça d'Espanya fins al Consolat, per aprofitar aquesta cadena i aquesta acció per tornar a reclamar que ens escoltin i que ens rebin. Mm.
0: Claro, porque además atender o no atender a estas entidades es no atender a miles de ciudadanos, ¿no? Vimos en la última convocatoria, 26 de julio, hace justo un mes, 70.000 personas en la calle con estas reivindicaciones, según ustedes, los convocantes, ¿no?
6: Sí, sí, s'ha demanat audiència des de la plataforma Misturim la Medida, des de l'UOP i des de Terra Ferida, i no s'està atendent aquest voler dialogar, perquè nosaltres les mesures de contenció no ho basten. Està clar que les mesures de contenció no funcionen, perquè ho estan veient, no? Avui mateix hi havia notícia de que hi haurà connexions noves entre Eivissa i Nova York, on d'aquí a Mallorca també ja fa uns anys que la tenim, no? Per tant, se diu, se xerra de contenció, però no se fa res per contenir. Per tant, nosaltres ja no volem sentir xerrar més de contenció i volem mesures concretes, que és el que proposaran nosaltres. No són mesures que se poden prendre des del govern i des del Consell Insular de Mallorca, i que ja no podem continuar passant la pilota a Madrid ni a ENA ni a altres institucions. Hi ha coses que se poden fer de Balears i nosaltres el que demanem és que aquestes coses se facin.
0: Claro, dice usted, no basta con las medidas de contención, lo que no basta es hablar de contención, porque realmente ustedes creen que en estos últimos 3 años se ha puesto en marcha alguna medida efectiva que vaya a por esa contención deseada, que de momento es un deseo, porque a las cifras nos remitimos, ¿no?
6: Sí, sí, no, nosotros no, consideramos que se está haciendo todo lo contrario. Es decir, las leyes que se están aprobando, ¿no? Las leyes de simplificación administrativa, la llei òmnibus, entre altres, el que fan és incentivar encara més tot això que està passant, no? La llei agrària que se vol treure vol incentivar més turisme en les explotacions agràries. La llei de litoral que també se vol treure també va cap a aquest camí de legalitzar coses que no poden legalitzar. És a dir, tot encamina més urbanització i més turisme. Per tant, les mesures de contenció no existeixen.
0: Queda menos de un año de legislatura. ¿Creen que se ha puesto algún mimbre? Bueno, por lo que decía, evidentemente no, para revertir esta situación. ¿Hay algo que hacer en los meses que restan de legislatura en este sentido?
6: Sí, sí, nosotros tenemos 6 mesures concretes, y así generales, però que se podrien començar a fer, no? Primer, sobretot, a recuperar l'habitatge per residents. I això depèn, bàsicament, de declarar totes les Balears com zona de mercat residencial pensada. Això permetria, de qualsevol manera, començar a regular els preus. No? Llavors, ha d'haver una moratòria real de noves llicències turístiques. És a dir, nosaltres demanant que la borsa se suplementi. I també que les llicències que van caducant no se renovin. No? Tot això ajudaria perquè la crisi habitacional d'habitatge està directament relacionada amb el lloguer turístic vacacional. I, sobretot, tenint en compte que hi ha una part important d'aquest que es fa de manera il·legal. No? Per tant, hi ha un munt de coses que es poden fer per intentar solucionar aquest tema. Això seria una de les coses. La següent és protegir el territori, és a dir, derogar totes aquestes lleis que s'han estat aprovant, que el que fan és protegir el territori i incentivar més l'organització. Transformar el model de mobilitat, és a dir, ens hem de posar en sèrio amb el tema d'incentivar el transport públic i de reduir els cotxes a les carreteres, no? I Llavors, allà tot el tema és la seguretat climàtica. Tothom està, tothom ha pogut comprovar aquest estiu les temperatures que hem arribat, i això anirà a pitjor, i en totes les implicacions que això té, no? Per tant, hem de començar a xerrar de seguretat, de seguretat climàtica, i això ha d'estar lligat a la seguretat ecològica i la justícia social. També se poden fer un munt de mesures per garantir la seguretat hídrica. I tenim una sobreexplotació crònica dels aqüífers a totes les Balears des de fa temps, no? I no s'estan prenent les mesures adequades. Això implica limitar el creixement urbanístic, perquè s'està de lligar el creixement urbanístic de la necessitat de l'aigua que això implica, no? Per tant, no se pot seguir construint sense tenir en compte la capacitat hídrica. I llavors, una altra cosa, una part fonamental és el tema de l'autonomia alimentària. No? El Balears simplement està produint el 10% de lo que menjam, i això és insostenible. És necessari protegir el sol fèrtil. I, tornem una altra vegada al tema de sol rústic. S'han de prohibir les construccions, les noves llicències de sol rústic. El sol rústic ha de ser per sembrar i no per ni fer cases ni per posar plaques solars. No? Totes això són coses que se poden fer des del govern, des del Consell Insular i des dels ajuntaments. I això ho hem de començar a fer ja, i hem deixat de demanar a AENA que deixi de posar més bosc, perquè mentre hi hagi llocs on dormir, AENA podrà dur tota la gent que vulgui a Mallorca.
0: Es así. Hay una de las, me voy a detener en una de las medidas, porque es llamativo el dato que daba. Producimos el 10% de lo que consumimos, ¿no? Eso nos habla, pues de no somos sostenibles en ese sentido. ¿Tiene el dato de dónde venimos? ¿Cómo ha evolucionado ese porcentaje? ¿Vamos a cada vez menos? ¿Cada vez producimos menos de lo que consumimos?
6: Sí, sí. Basta mirar la evolución del nombre de agricultores, ramaders y pescadores a les Illes Balears, i això en els darrers anys, des de fa ja dècades, va a menys, no? Com menys gent tinguem que fa feina en el camp, com menys gent tinguem que se dedica a la ramaderia, i com menys gent tinguem que se dedica a la pesca, menys produirem. I això, en el cas de l'agricultura i la ramaderia, això està molt lligat en el tema de que s'està prioritzant els usos que són diferents en els que s'hauria d'utilitzar. El sol hauria de ser per conrear i produir aliments, però aquest sol fèrtil i rústic s'està dedicant a altres coses, no? I estan perdent cada vegada més sol. Per tant, això és una cosa que s'ha de canviar, i s'ha de tornar a apostar perquè el sol sigui per sembrar. El que no pot ser és que se faci una nova llei agrària i se torni a anar a que un complement pels agricultors sigui fer turisme. La millor manera d'ajudar els agricultors i els ramaders és consumir producte d'aquí, i perquè per consumir producte d'aquí, aquest s'ha de crear. Per tant, ja, que això està lligat, no? En canvi, no, estem apostant a també turistificar l'agricultura. És a dir, que ja és tot turisme. O sigui, xerrem de lo que xerrem, ho hem de vincular en el turisme, i ja està condicionat en el creixement turístic, i aquest és el gran error que estan fent, no?
0: Sí, error o no, pero desde luego es nuestra realidad, ¿no? Es transversal, ¿no? Todo pasa por el modelo económico, y el modelo económico es este, ¿no? El bueno, cultivo del turismo, sí.
6: Sí, pero es que ¿por qué lo han triado?
0: No, sí, sí.
6: Podrían triar tres cosas de una otra manera, y es que el ejemplo que te estoy poniendo, la ley agraria, es un ejemplo clarísimo de que per què s'ha de vincular la producció agrària a donar un extra als agricultors fent turisme. El millor és ajudar-los a que facin la seva feina i que la gent consumeixi aquest producte. No?
0: Joan, i on van totes aquestes... D'on van aquestes propostes? Perquè empezábamos esta entrevista i usted se quejava... de que no están siendo atendidos, ¿no? Como entidades por quien gobierna.
6: Sí, sí. Mira, nosaltres, una de les coses que se farà durant la cadena de carbonitzat farta, que aquesta cadena consisteix en seure en una cadira, no? I se farà una filera de gent que anirà des de la plaça d'Espanya fins al consolat. No? Una de les coses que se farà és que se repartirà en un full, segons si en podrà escriure quina Mallorca volem, i tot aquest full després se recolliran, i el dia que la senyora Provenç vulgui rebre, li farem entrega de tot això, a part de les reivindicacions que nosaltres ja vàrem fer dia 4 d'agost, un comunicat que van treure el dia 4 d'agost després de la manifestació, i és que traiem avui en tots aquests punts que comentava, no? I la idea és aquesta, que mentre no veiem unes indicacions o unes senyals clares de que se pensa canviar el model, nosaltres seguirem fent, reivindicant que això s'ha de fer, seguirem sortint en el carrer i seguirem demanant que ens escoltin.
0: Esta acción, como dice, está impulsada por el activista Modo Farta, que es el símbolo del hartazgo ciudadano, y difundía un llamamiento esta misma mañana, lo difundía a través de los medios de comunicación, y ha dicho literalmente: esta vez sí que nos van a oír, nos van a ver y nos van a notar. Este es el mensaje que lanzaba Modo Farta esta mañana.
6: Sí, sí, això és el que nosaltres esperam. Sí. Nosaltres esperam que la filera aquesta de persones segures prenguent la fresca a Palma, pues sigui el millor doble o triple o inclús quatre fileres de persones segures, des de casa Espanya fins al Consolat.
0: És ocupar el espacio público prenent la fresca, no? Que és una cosa molt, molt mallorquí.
6: Sí, és una cosa molt arrelada, no? Quan ja no se posava, sortir en el carrer amb una cadira, prendre la fresca i xerrar amb els veïnats. Aquesta és l'idea de la cadena.
0: Joan Moranta, president del GOP, moltes gràcies. Molt bon
6: dia. Gràcies a vosaltres. Adéu.
0: Esta es la cadena humana, el nuevo acto reivindicativo, acto de protesta, convocado para el próximo sábado, Plaza de España, 7 de la tarde.

0: Avui vos parlaré d'un llibre de poemes de Sebastià Alsamora, editat per Edicions Proa, que ha tingut el Premi Crítica Serra d'Or i el Premi Cavall d'Or. Sala Augusta, seguit de llengua materna. En Sebastià ens fa, amb aquests dos poemes llargs, un petit homenatge a la memòria, per un costat, a la memòria històrica de Mallorca, el que simbolitza i el que avui seria a Sala Augusta. Per altre costat, ens parla de la memòria i record de la seva mare, amb el poema Llengua Materna.
1: És un poema que parla de memòria íntima, que parla de ma mare, que va ser ribetera, va ser cosidora de sabates. I jo volia parlar d'això, de record de quan jo era infant, i després també va passar una cosa, i és que mentre escrivia el llibre, ma mare va morir, i aleshores això va afectar l'escriptura del llibre i el va convertir també en un poema de dol, en un poema de plany.
0: Us parlaré d'aquesta Sala Augusta, que Sebastià ha volgut fer memòria històrica de la Guerra Civil, en el cas d'un edifici històric de Palma com és el Cine Sala Augusta.
2: La presó de Can Mir, una de les presons més temudes i temibles del franquisme durant la Guerra Civil. No? Era el lloc on duen els presos republicans i els tenien en unes condicions terribles, fins que després els duen a executar.
0: Tota la vida veient

0: No me atrevo a cortar a la gran Bonnie Tyler. Pep Marcús és nostre divulgador astronòmic. Com estàs, Pep?
1: Hola, bon dia. Ben content d'estar aquí amb vosaltres, com sempre.
0: Ben content i no sé jo si tan content, perquè, claro, Pep Marcús viene de Sóller.
1: Uh-huh, així és.
0: I, claro, de Sóller a Palma és una odissea.
1: Aves. En Ulisses estaria content.
0: Estaria ben contenta.
1: Sembla que va arribar a
0: Itaca
1: més fresc que moltes desplaçaments que feim a Sóller cap a Palma, sí.
0: És un... Ara raïm, però és un patiment molt real. Lo que viviu... Bueno, el que vivim els mallorquins, els mesos d'estiu, però els sollerics és ben complicat, perquè necessites tenir una previsió de plans.
1: És així. És a dir, qualsevol persona que tingui una cita a l'hospital, que hagi anat al metge, o una ambulància que vulgui passar entre els cotxes, sempre s'ha de trobar cada dia amb una retenció important. Avui hem d'explicar als oients que ha arribat molt just a la ràdio, precisament perquè malament hagi sortit de vés les 12 i mitja.
0: Ha arribat beníssim, just,
1: sí, just
0: a temps.
1: Són d'una i mitja llargues, he sortit a les 12 i mitja de casa. És a dir, que una hora per arribar a Palma.
0: Una hora per arribar a Palma.
1: Un recorregut que es fa amb uns 20-25 minuts sense problemes.
0: I aquest estiu diries que ha estat especialment complicat? O ja venim així?
1: Venim així des de fa un grapat d'anys, és a dir, però no estan xerrant d'estius, estan xerrant, malament això no sigui astronomia, ho podem comentar, és a dir, ja estan xerrant de temporades que van de l'abril fins a novembre, cada dia hi ha retencions a la carretera de Sóller, i així com moltes carreteres de les Illes Balears que estan saturades de cotxes, de trànsit, d'autocars, de cotxes de lloguer, i bé, és pa nostre de cada dia.
0: L'apertura de la temporada té un símbol ja en aquesta terra i és els embossos per arribar a Sóller. Això marca l'inici de la temporada. És vera?
1: Sí.
0: És de la primera que parlàvem.
1: A partir de...
0: Abril...
1: Exacte. Quan se fa el canvi d'hora, normalment. Aquí és quan se comença la temporada turística a les Illes Balears.
0: És veritat que s'han tomat algunes medidas, no? Se declaró zona de bajas emissions el centre del municipi. De què ha servit? Perquè, claro, són medidas dissuasòries, però al final, claro, el que vive i el que reside tiene que ir i venir, i el turista sigue eligiendo Sóller per ir de visita.
1: És que és molt guapo, Sóller.
0: Clar que sí, però si és que són una gamma, clar.
1: Sí, el que passa, a veure, a la zona de baixes emissions se va fer per evitar embussos en el centre de Sóller. El que han fet és, els embussos no són en el centre, són a l'exterior del poble.
0: Però han desaparegut realment?
1: No, tampoc. Bueno, en el centre hi ha menys cotxes, això sí, però si vas per la carretera principal, que és el que mos ha passat avui precisament, tenim una retenció important, i clar, els pàrquings exteriors dissuasoris ja estan plens en aquestes hores, que són, no són ni les dues del cap vespre. Clar, després, a les 5 de l'hora baixa tenim el problema invers, que tothom vol sortir cap als seus hotels, cap a Palma, cap allà on sigui, i tenim la retenció al contrari, que és per sortir de Sóller, cada dia.
0: En fi, vamos a hablar de otros eventos que nos gustan un poquito más. Per cert, Pep, clar, jo decía, antes comentábamos lo del eclipse, que fue muy emocionante vivirlo, ¿no? El eclipse total de sol, pero acabamos, yo no sé si es una sensación general, ¿no? Pero, claro, tantos días hablando del eclipse, y dónde lo viste tú, y cuánto lo viste, y cómo lo viste, y en el final hemos acabado una mica de ese eclipse, no quiero hablar más del eclipse. Y claro, no me quiero imaginar para ti. Estàs fart ja dels eclipsos de sol?
1: No estic fart. El que passa és
0: que és
1: una sensació de... Ja ha passat, ja està. Ja tothom s'ha recordat tota la vida ja on va estar, com ho va veure, si va tenir niguls o no, que en el meu cas jo vaig tenir niguls.
0: Vas tenir niguls?
1: No vaig poder veure la totalitat, però això entra dins el joc, ho vaig assumir com
0: no
1: un fet més.
0: No m'ho crec que en Pep Marcús va tenir niguls.
1: Sí, va passar això.
0: Clar,
1: nosaltres érem a la costa de Deia, entre Deia i Sóller, i ella, la meva dona, els meus fills, això, varen tenir un nigul preciós que mos va tapar la totalitat.
0: No te moreixes, no. Bueno, però bé, mira,
1: això entra dins el joc meteorològic, és a dir, quan això no podem fer res. Estic content perquè la zona on va haver més gent, que va a la platja de Palma, unes 4.000, 5.000 persones, crec.
0: Se va veure espectacular.
1: I la zona de Mitjón també, és a dir, que nosaltres que estàvem, ara diré una dolenteria, estàvem a pocs quilòmetres del rei, que el rei i la família estàvem veient l'eclipse des de la costa nord, va tenir el mateix nivell que nosaltres.
0: És vera?
1: Sí, malauradament per ell, a veure.
0: A mi m'ha semblat molt greu per tu.
1: No,
0: pels integrants de sa casa reial, que mira, pues hi varen tenir un nigull.
1: No varen veure-se tot el tard, però és una excusa per veure l'any que ve, que haurà un altre eclipse dia 2 d'agost.
0: Dia 2 d'agost, però no és exactament el mateix.
1: No, és un altre eclipse que se veurà dia 2 d'agost a les 10 del matí aproximadament. L'any que ve aquí a Balears serà parcial, amb un 90% i escaig de totalitat. Ah. Nosaltres m'ho anirem, la família m'ho anirem a Cádiz, a la zona sud d'Andalusia, perquè allà se valorarà total i hi haurà 4 minuts de totalitat.
0: Ja no te la jugues.
1: Aquest. No, home, no, Pentura també tenim
0: ningú. Bueno, pot tenir un ningú, clar.
1: Contra això ningú. No podem lluitar.
0: Ai, m'ha sigut molt de greu, Pep, no, no t'ho mereixes.
1: No, no, és igual.
0: Home, perquè per tu, realment, per tots era molt important.
1: M'hagués sabut molt més greu que haguéssim anat a una platja i s'hagués situat un vaixell a davant i no haguéssim pogut
0: això
1: subir
0: segur.
1: Per això. Els ningús formen part del joc.
0: Ya está, bé, cuando recordemos, porque todos vamos a recordar dónde estábamos, con quién estábamos, en fi, tot el dia que vam passar sí. al voltant de l'eclipsi, i tu recordaràs que ho vas veure amb un ningú. Bueno, és una bona anècdota, també.
1: A veure, la intensitat de llum va baixar, vam veure tot el procés, la percepció, la veure tot, i el moment de totalitat, aquests 90 segons, a les fosques, pràcticament, veient Venus, veient aquella ombra que apareixia una cortina que passava per davant d'un altre, això és inigualable, això se va viure, ho vàrem viure d'una manera espectacular, i els meus fills i la meva dona tenen un record preciós d'aquest dia, i gràcies a això també han dit que sí d'anar a Cádiz l'any que ve, no, a veure, et s'excusa.
0: Està molt guapo.
1: Aniré a veure les platges, pescar i tofrito, jo m'aniré a veure l'eclipsi.
0: Clar que sí. Bueno, Cádiz sempre...
1: Cádiz val la pena. Sí, que diu Cádiz, diu Mala, que diu Gibraltar.
0: Sí, s'acosta...
1: La zona sud d'Andalusia.
0: Bueno, ara tenim aquesta... Ja no heu parlat, però ara tenim un poco el broche a este mes de agosto, que ha sido, ¿no? Ha sido,
1: sí, intensito. Verdad,
0: ha sido muy intenso, el eclipse de sol, hemos tenido aquestes llàgrimes, ¿no?
1: De Sant Llorenç, el Sant Llorenç. Sí.
0: I Venus, que brillava molt. Ara hablaremos de Venus, sí. Porque es verdad que el día del eclipse yo estaba muy curiosa de ver de ver cuánto brillaba y le contaba a todo el mundo, esta luz que veis es Venus.
1: Sí, señor, se ve molt.
0: No sabía explicar mucho más, pero sí, se vio muy bien Venus.
1: A dalt a l'esquerra del sol, efectivament, i d'aquest nívol que tenia jo, se ve un punt brillant absolutament increïble, que brillava aproximadament a menys 6, una cosa brutal,
0: sí,
1: i
0: sí.
1: Era, clar, quan se fa sa fosca, surten estels i va sortir el planeta.
0: Se veia muy bien el planeta, sí, sí,
1: que d'aquí
0: sí.
1: poc el tindrem molt brillant també, Venus.
0: Sí, ara hablaremos de esto, pero tenemos antes, el viernes, este viernes, la madrugada del viernes, sí, sí. Un poco tarde, ¿no? Es como de madrugada...
1: És la nit de dijous a divendres. És a dir, això començarà a les 4 des de matí des dijous a divendres.
0: Bien.
1: Si m'ho anem a dormir dijous, dia 28, crec que recorda.
0: Nos tenemos que levantar a les 4.
1: Pues, podem obrir la finestra. El que passa és que és un eclipse... Tenim un eclipse de lluna, que és parcial amb un 92%. És pràcticament total. Però què passa? Que és equivalent a l'eclipse de sol que van tenir de 12. És a dir, se veurà la totalitat, pràcticament 92% de parcialitat, abans de la posta de lluna. Això vol dir que se veurà a les 5-6 des de matí ben baix a l'horitzó. I podrem anar a les mateixes bandes on varen veure l'eclipse de sol, perquè serà equivalent.
0: Clar,
1: han passat 15 dies aproximadament des de l'eclipse total de sol, i ja tenim els de lluna, que serà més o manco igual.
0: És a dir, aquests llocs de major visibilitat, no, o millor, són els mateixos.
1: Exactament, els mateixos.
0: Platja de Palma, una monada.
1: On se posa el sol davant la mà. Platja de Palma, la punta de vall de tot de Set Salines, la costa nord de la Serra de Tramuntana, etc. Tots els llocs on tothom ha anat a veure l'eclipse de sol, pot anar a veure l'eclipse de lluna. A veure, no serà tan espectacular, perquè l'eclipse de sol són 90 segons i un eclipse de lluna sempre són hores, i aquest seran unes dues hores aproximadament, fins que la lluna se posi d'un color vermell fort. Aquesta és la delícia d'aquest eclipse.
0: Escolta'm una cosa, és precioso.
1: Sí, un hi haurà molta gent que cercarà la foto de la lluna vermell, aquesta lluna de sang que se denomina quan hi ha un eclipse total de lluna, que malament no sigui total, ja dic que és un 90% i escaig de parcialitat, se cercarà aquesta imatge de pintura un arbre davant o un far, una cosa d'aquestes, darrere una verma posant-se gran, més gran de l'habitual, perquè quan està més baixa sembla més gran, i la gent cercarà aquestes imatges.
0: No tengo, claro, Pep es un divulgador científico, y pero hay mucho misticismo en torno a todo esto. Ahora estabas diciendo luna de sangre, y yo lo que estoy pensando, claro, son leyendas urbanas, no es ciencia, pero a mí me encanta creerme todas estas cuestiones, y la luna de sangre siempre dicen que nacen más niños, los que están por nacer tienen más posibilidades de nacer en lunas de sangre.
1: Curiosament, això m'han dit la història, però
0: al revés,
1: que no hi ha naixements a les llunes de sang. Però això és misticisme.
0: El meu fill va néixer el dia de la lluna de sang de 2018.
1: Mira tu per on. Era un
0: eclipse. I tothom m'ho deia. Ja estàs per nacer? Sí, pues el dia de la luna de sang. I efectivament.
1: Bé, igual, primer de tot,
0: per això crec que en totes aquestes coses...
1: No, senzillament...
0: Va ser una casualitat.
1: No se produeixen més naixements o manco naixements depenent de la lluna que hi ha.
0: No, evidentment que no.
1: Depèn de la 9 mesos i pico en els quals se produeix la gestació, evidentment.
0: Evidentment. Els oients ja m'ho coneixen.
1: Però és guapo,
0: i evident, no hi ha nada que o sea, no està corroborado de ninguna manera, però els que creemos mucho en estos cuentos i encima nos passen estas coses, és que claro, nos vienen a dar la razón, és un problema.
1: És una doble casualitat, senzillament. Però no hi ha,
0: però és ben guapa aquesta lluna.
1: Hi ha estudis estadístics que indiquen que no hi ha cap referència entre la presència d'una lluna vermella, groga,
0: o llena, la luna llena també en diuen. Exemple, les llegendes urbanes, insisto, dicen que en luna llena nacen más niños, tampoco.
1: No, exacte.
0: I el hombre lobo tampoco, no?
1: Pentura n'hi ha coco, això ja no ho sabem. No ha estudiat científics que ho corroborin.
0: I és veritat que el eclipse de sol ha deixat el listó molt alt, però és molt preciosa aquesta lluna de sang, aquesta lluna vermella. I vuelvan a esos sitios que eligieron para ver el eclipse de sol, porque... habrá buena visibilidad.
1: Yo
0: sé que Sonia tiene un puente secreto, no vamos a desvelar cuál es, porque encontró un rincón, yo todavía no sé muy bien dónde es, pero encontró un lugar secreto y lo vio muy bien.
1: Y ahora puede decir, no hay problema, porque
0: se omplirà. No lo quiere decir, no porque anirà a veure's de lluna, ara.
1: Però un eclipse de lluna realment no ha tanta, primer tot, no ha tant de màrqueting a darrere, no hi ha tanta premsa relacionada, i és un eclipse que passarà bastant desapercebut, és de lluna. És a dir, per fer un símil, un eclipse total de sol seria com una final de Champions, directament.
0: Sí, totalment.
1: I un eclipse 92% de parcialitat de lluna és un partit de lliga entre dos equips que no són gaire bons. Aquesta dualitat.
0: Bueno.
1: L'eclipse de sol és espectacularíssim, es de lluna també ho és, però no és tan espectacular, i el fet que la lluna estigui molt baixa indica que serà difícil de veure, perquè aquesta vermellositat no destacarà tant a la vegada de travessar tanta atmosfera en el punt que hi ha la lluna just arran de l'horitzó.
0: Jo te digo que aquí la companyera estarà en el puente...
1: A veure que tothom, per favor, que vagi
0: a
1: veure l'eclipse
0: de lluna. El puente
1: Trujillo,
0: vamos a ver, la meva tia, el puente Trujillo, 5 de la mañana, a quina hora han d'estar en el pont?
1: Entre les 4 i les 5 de matí fins a sortir de sol.
0: És que no és bona hora,
1: després, eh? Després, no? Per fer per donar una dita de Tadamel, farà fresc, segurament. No farà aquesta calorada que fa
0: el dia. Fantàstic.
1: Perquè quan vàrem veure l'eclipse de sol, fa una calorada increïble. En canvi, de lluna estarem a la fresca.
0: I, per cert, ara jo contava una de mis burrades, que soy muy mística y me encantan estas historias. Claro, ¿cuántas barbaridades has tenido que escuchar sobre el eclipse? N'hi ha moltes, de teories. Infinites, eh?
1: Se desnins, tant sigui per naixements o no naixements, és una idea.
0: Però aquesta és històrica de sempre, però clar, los bulos ahora que, no, que s'expanden com... I, claro, l'eclipse de sol... A tothom li ha passat alguna cosa amb l'eclipse a nivell emocional, a nivell mental.
1: L'any que ve, m'agradaria saber les històries que se faran a Egipte en el moment que hi hagi un eclipse total de sol. Aquest dia 2 d'agost, que hem comentat abans, passarà per damunt Cadis, però seguirà el seu camí i anirà fins a Egipte.
0: I què passarà?
1: Que passarà per damunt el temple de Luxor, i aquí hi haurà 6 minuts i 20 segons de totalitat de fosca. És pràcticament el màxim que es pot tenir per geometria de cossos celests. És a dir, els màxims són 7 minuts i 20 segons. A Egipte tindrem 6 minuts i 20 segons. Pràcticament el màxim. Aquí hi haurà històries, i segur que tota aquesta gent que se'n va, en tots els meus respectes, allà a Stonehenge, a veure la sortida del sol, del solstici d'estiu, segurament anirà a Egipte aquest dia a celebrar, no sé, qualque cosa mística,
0: és a dir,
1: damunt l'eclipse total de sol d'Egipte.
0: Tota la gent que ha vengut aquest estiu a Espanya, a Balears, per veure l'eclipse, viatjarà a Egipte dia 2 d'agost de l'any que ve.
1: Sí. Si no tots, és molt
0: espectacular el que expliques.
1: Però clar, aquí tenien 90 segons de totalitat, imagina't, ja és que estan 6 minuts i pico. Clar, jo ja conec gent que ja té reservat els bitllets d'avió cap a Egipte dia 2 d'agost de l'any que ve.
0: Increïble.
1: I també sé que a Gibraltar, per exemple, hi ha estan tots els hotels ja booked, que estan ja reservats amb preus bastant elevats, fins a 10.000 euros per nit.
0: El 2 d'agost...
1: Tot això ja està començant i no hem acabat agost d'enguany. Està faltant
0: un
1: any.
0: Sí, sí, sí.
1: Falta exactament un any.
0: És quan vas a Cádiz? És 2 d'agost?
1: 2 d'agost, sí, sí.
0: Val, tu ja ho tens, és el mateix.
1: Ja ho tenc aparulat en sa dona, que és el més important. Després ja comencem a fer tràmits.
0: No, perquè te veig que encara vas a redoblar l'apuesta i...
1: No, a Egipte no hi vaig. No, ho tenc clar, no. No, perquè, és a dir, la locura que pot arribar a ser Temple de Luxor en el desert del Sàhara a 50 graus de temperatura a ple de mes d'agost, en vez de saber la quantitat de gent que pot arribar a anar en aquest temple, serà no passaré gust. Jo vull veure una actriu d'una manera més relaxada amb els meus estimats a de vora i sense d'aguantar no milions de persones a de vora.
0: Claro,
1: que
0: quals, no.
1: Que anau a Egipte tots els que vulgueu, no, només clar, faltaria. No. Que ja s'està,
0: ja voldríem.
1: Sí, clar, ja s'està publicitant com l'eclipse del segle allà, que és normal perquè ho és.
0: Claro. Bueno, el eclipse del siglo ya lo hemos tenido aquí.
1: Acá no se
0: ya lo han tenido. Vamos a hablar de Venus, nos quedan poquitos minutos, pero hablábamos ahora de Venus y si le vimos brillar a Venus el día del eclipse, 22 de septiembre, l'estel dels porques, m'encanta aquest
1: nom. Això és el nom que li daven a les rondades mallorquines a Venus, l'estel dels porques, perquè és el moment en el que
0: estrella els porquerets... Estrella de los pastores de
1: sí, porcs. Sí, dels porcs, exacte. Els porquerets són els pastores. Al lot de 10 anys, un temps, el que fan era cuidar els porcs i se'ls enduen, se'ls atornaven dins el soll, quan ven aquesta estel. Era, representava la finalització del dia laboral en el camp. Quan sortia, que no sortia sempre, de fet, perquè de vegades surtes de matí, però li deien l'estel dels porquers. A Eivissa, curiosament, li deien en grua sopes, que és un nom encara més espectacular. Gruar és un verb que no s'empleja en català, que volia dir merodear en castellà, i en merodear sopes és que vigilava la gent que fes les sopes, perquè, clar, quan surten al cel ja s'ha posat el sol, i pum, és el moment de preparar sopa.
0: Que preciós és això,
1: perquè
0: són històries reals.
1: Sí, sí, clar.
0: I d'aquí els noms que tenen.
1: Mm-hmm, exacte.
0: M'agrada molt l'estel dels porquers.
1: L'estel dels porquers. Se veurà molt brillant dia 22 de setembre. Evidentment, els dies abans i els dies després també, però arriben al seu punt màxim de brillantor aquest dia. Estan xerrant de menys 4 en 8. Això és una borrada. Menys 4 en 8, perquè se fan una idea els oients, que per ser menys 4 en 8 negatiu, que no ho havia dit en això, és menys 4 en 8. La brillantor és inversament proporcional. Quan més petit és el número, més brillant et sotgeta. El sol brilla a menys 27, me pareix una cosa, una borrada. I la lluna plena, menys 12. Venus brillarà com si fos un avió. Una cosa brillantíssima, a menys 4 com avui, és pràcticament menys 5. Ara està a menys 3, menys 2, perquè si quan se posa el sol veiem un punt molt brillant just a ponent, això és Venus. És el més brillant de tots. I brilla encara més a mitjans de setembre.
0: Aquest dia, 22 de setembre. I això passa cada any?
1: Cada pocs mesos. Venus té una rotació més, una translació més ràpida que la Terra. Clar, nosaltres tenim un any de 365 dies. Sí. Venus el té més curt, 270 aproximadament. I clar, se situa a la dreta o a l'esquerra del Sol. I cada pocs mesos tenim un punt màxim de brillantor depenent de l'òrbita i de la posició de Venus.
0: De totes maneres, Venus no té pèrdua ara en aquests mesos,
1: no,
0: perquè
1: molt,
0: mires
1: no
0: en el cel i se troba, no? És el que més brilla.
1: Si ho fan avui, que n'hi gust, no ho veuran. Però
0: bé,
1: sí.
0: Avui n'hi gust, justament. Però el 22 de setembre no n'hi haurà.
1: No, n'hi haurà.
0: I veurem a Venus brillar més que nunca.
1: Exacte. Que recordin que aquell era el punt en el qual la gent deixava de fer feina.
0: Bon, hem d'anar, Pep. Ha estat un plaer tenir-te per aquí, Pep Marcús. Ja xerrarem. Ja te contaré l'impacte que tiene Venus en el màxim esplendor en mi.
1: Perfecto.
0: Porque tienen efecto estos cambios. Muchas gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: Nos vamos, hasta mañana. Adiós.